no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
1: ORM. Cero miedos. Dos que se aman. ORM. Ocho razones para sentir el orgullo de vivir en un país donde todas las personas tienen derecho a ser quienes son. Servicio LGTBI 028. Orgullosamente libres. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Solo si son la española, son nuestras aceitunas.
3: Es la española.
2: Aceitunas la española. 100% nuestras, 100% como ninguna.
4: En directo la última hora del verano.
5: La gente está con ganas de mar, relax.
4: ¿Siguen las costas rebajas?
5: Sí, pero hay que darse prisa.
4: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
6: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
7: Las Relax de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relax, las rebajas de Vision Lab.
8: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
9: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
10: Barcelona, 93.9. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
11: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagin. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
13: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
14: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
15: Que sé que estàs aquí. Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby.
10: Els 40, tots els èxits.

0: En la Vuelta al Cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses, TAE 0%, cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
1: Barcelona, 93.9.
2: Aquest estiu, les millors oportunitats t'esperen a Sant Cugat Shopping Center. Arriben les rebaixes amb descomptes increïbles en moda, complements, tecnologia i molt més. Renova el teu estil i gaudeix d'una experiència de compra còmoda i tranquil·la. Vine a Sant Cugat Shopping Center i aprofita les promocions.
3: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
4: Bochorno, Calufo, Solaco, Lorenzo, Sofoco, Caloret...
5: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito en la gloria de lujo de chill. Feubert, nos movemos contigo.
6: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
7: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
8: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
7: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
8: El pla perfecte és a Mataró Park.
9: En Hipogegant llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio Excellent de 135 por 190, antes 199 euros, ahora por solo 179 euros. Ven a tu tienda Hipogegant o compra online en hipogegant.com.
10: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
11: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
10: Liderats per Cristóbal Chassén.
12: Cachondeo, riure.
10: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
13: És gratis, eh?
10: Més informació a casinobarcelona.com.
14: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
15: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: més. Renova el teu estil i gaudeix d'una experiència de compra còmoda i tranquil·la. Vine a Sant Cugat Shopping Center i aprofita les promocions.
1: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslon Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercano, compra online en hipoyagán.com.
2: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de La Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Liderats per Cristóbal Chassent.
4: Cachondeo, riure.
2: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
5: És gratis, eh?
2: Més informació a casinobarcelona.com.
6: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
7: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
8: Nada.

0: Tran. El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

Són les 3. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: Soc molt fan d'ella, de la Ruslana, una tia que es nota que gaudeix moltíssim a l'escenari cantant cançons com aquesta, Las guapas no morimos de verdad, em flipa, la que ocupa el número 28 a la llista dels 40. I ara arriben dues més juntes, arriben l'Anna Mena i la Lola Índigo.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.
0: Aquesta setmana la vam poder veure un vídeo de l'Ibai, a l'Anna Mena, promocionant, entre altres coses, aquesta cançó, Patitoa, amb Lola Índigo. Niño.

0: un número 1, no només al nostre país, sinó més enllà també. Romeo Santos, Prince Royce, aquesta setmana es queden al número 8, i els que sí que han aconseguit el número 1 en català, el nostre supercat de la setmana, com a mínim, fins demà a les 7 menys 5 minuts a Can 40, quan descobrirem si repeteixen o no. Banda Neon, Buos i Mon DJ. Els 40. Els 40. Sergi Sánchez. Aquesta és la cançó en català de la setmana.
1: La setmana als 40.
0: Als 40.

0: de les meves veus preferides a nivell internacional i masculines seguides, la d'Adam Levine de Maroon 5 i aquesta bèstia que es diu Bruno Mars i que ara escoltaves amb el seu I Just Might. I ara és moment de punxar d'aquí el més nou de Rels B, i és que després del seu grandíssim èxit que ens ha acompanyat durant setmanes i setmanes, arriba el moment de la nova Quién te ve.
1: Escolta ja el més nou, els 40.

Fa un any ens visitava Barcelona per primera vegada Marc Amber amb cançons com aquesta, que és un dels superèxits dels 40. Belong Together. I parlant de superèxits i de gent que tinc ganes de veure en directe, espero que fin aviat, en res et punxo aquí a Joe amb el seu End of Beginning. I no faltaran Rake amb Ozuna i Wisin. Però abans, mira, és moment de recuperar una de les grandíssimes cançons de la Christina Perry, el seu Human.

0: soy Bayana de Motunui.
1: El 8 de julio...
2: ¡He vuelto!
1: Vuelve más real que nunca.
0: Vamos a salvar el mundo.
1: Bayana, el miércoles 8 de julio, solo en cines.
3: La música nos hace viajar. Y este año... viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
4: ¡Aitana! ¡Niki!
3: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
5: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
3: Los 40 Music Awards Santander 2026.
6: Los 40.
3: La música nos hace viajar.
7: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
8: Calidad, precio y excelencia.
7: Nos puntúan.
9: Erika, 10 de 10.
7: Nos comparan.
10: Puedes hacerlo a pelo.
11: Estas reseñas son el ejemplo de cosificación y del uso que se hace del cuerpo de la mujer. No son servicios, no son clientes, son agresiones, son agresores. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
12: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: És una cançó que tant va bé, per exemple, per l'hivern, per la primavera o ara que som a l'estiu. No sé, tu t'imagines, per exemple, veient una posta de sol, prenent alguna cosa amb aquella persona especial, per exemple, i aquesta cançó de fons, End of Beginning, de Joe. Doncs bé, no t'ho imaginis. Al mínim jo no m'imagino que això ja ho he viscut. En res, aquí als 40, més música. La Rosalía, Emilia o Lola Índigo.
1: Als 40... Els 40... Sergi Sánchez. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

Són les 4. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. Hola.

0: sentia la història d'una perla absoluta que, mira, podria anar la seva exparella al confessionari de la Rosalia i explicar tota la història, perquè déu-n'hi-do. D'aquestes perles, millor allunyar-se al més lluny possible, sempre. Així estem inaugurant nova hora plegats aquí als 40, al costat d'una autèntica número 1, la Rosalia, abans de posar-te també a Lola Índigo i Lucho RK.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: De moment està confirmadíssim per la velada de l'any el Lucho RK

0: No sé on anirà, potser un estudi de gravació, perquè no para. I és que després de presentar-nos aquest On aniràs, la Tura Sala ja ha publicat una nova cançó. Si és que està absolutament imparable després del seu pas pel programa Eufòria de 3CAT. Aquí tenies la Tura Sala, boníssima, amb una de les millors cançons per refrescar-te aquest estiu. I ara recuperem un clàssic de John Legend.
1: Els 40. Sergi Sánchez.

0: Acabant un dels temes mítics, el Bailando por ahí, en la seva versió 2026, amb la veu de l'Omar Montes. Ayer la vi. I ara és moment de posar-te una de les artistes que pujarà a l'escenari dels 40 Summer Live i que passarà el 27 de juliol per Salou i el 28 per Cubelles.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Tindrem l'Álvaro de Luna, tindrem el De Paul, tindrem també el Siderland o el Marcos, però ella també serà amb nosaltres. Cantant aquesta Cabeza de Ratón, és el més nou de la Leire Martínez.

La cançó es diu Die with a Smile, però aquí als 40 el que volem és que visquis amb un autèntic somriure. I per això tenim un concurs actiu ara mateix al nostre Instagram, el dels 40. Busca'ns, segueix-nos i ves a la publicació del concurs del Festival Sons del Món i els 40. I és que et convidem al concert del Pablo Alborán i no només això, també pots guanyar una nit d'hotel en habitació doble per a dues persones a l'hotel Prestige de Roses. Amb esmorzar inclòs, si aquí no ens estem de res.

l'escoltaves amb una de les seves grans balades. Vas a quedar-te i després, justament després, Bizarrap i Daddy Yankee amb la seva sessió 0 de 66. I en uns minuts per aquí, l'actual número 1 de la llista dels 40. Els 40. Els 40. Sergi Sánchez. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: no podia ser d'una altra manera que la cançó, que l'himne oficial del Mundial de Futbol 2026 no arribés al número de la llista dels 40, a més, ho ha fet quan estem pràcticament encarant la recta final d'aquest Mundial. Aquí tenies la Shakira amb Burna Boy, Dai Dai.
1: Escolta ja, les cançons noves, els 40.
0: Mira, per aquí tens la Daniela Blasco, que és una altra de les que s'apunta a la nostra gira d'estiu dels 40 i que també visitarà Catalunya, recorda, el 27 de juliol, Salou, 28 de juliol, Cubelles, tens tota la info als 40.cat.

0: Sempre va bé escoltar el Romeo Santos i el Prince Royce aquí amb els seus dardos i també recuperar de tant en tant el Rockstar, per exemple, aquest Conxava Ferrés de Post Malone i 21 Savage. I ja en un moment, aquí als 40, arriben La La Love You.
1: El som més nou.
0: 40. Els 40. Però és que literalment seran amb nosaltres aquesta setmana, estarem parlant amb ells i si vols saber més coses de La La Love You, escriu-nos als 40.

guitarres, la veu trencada i aquests són els símbols i la identitat del nostre estimadíssim Dani Fernández. Me has invitado a bailar. I ara el que arriba per aquí és un dels seus grans amics, l'Álvaro de Luna, que també serà amb nosaltres a Salou i Cubelles als 40 Summer Life, el 27 i 28 de juliol.

0: diu la cançó, arribem al final, però de seguida hi haurà un nou principi, perquè en res s'hi posa el Víctor de la Torre. Jo sóc el Sergi Sánchez, demà a partir de les 6 de la tarda ens tornem a escoltar aquí, a la primera i número 1, a la ràdio musical més escoltada també a Catalunya i amb el programa líder de la música català, a Can 40. Fins demà, família!
1: Els 40. Els 40. Sergi Sánchez.
2: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya ja és a 8 anys del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
3: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
4: Nuevo mapa, nueva consola. ¿Listo para cambiar de ciudad con Game?
5: El viaje más esperado se acerca y querrás estar preparado para disfrutarlo al máximo. Llévate tu PlayStation 5 con hasta 150 euros de descuento y un segundo mando DualSense de regalo al traernos tu PS4 con el plan Renove en Game. Ahorrarás tanto que te parecerá que estás usando trucos.
4: Tu nueva PS5 más fácil que nunca con Game.
6: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
7: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els 8ens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
9: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
8: Liderats per Cristóbal Chacén.
10: Cachondeo, riure.
8: Aquest dilluns 6 de juliol a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
11: És gratis, eh?
8: Més informació a casinobarcelona.com.
2: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
3: Vols conèixer millor els artistes de referència?
12: Can 40.
3: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
12: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
3: Ens escoltem a Can 40. 93.9.
13: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és sospitós.

0: Aquí estava la Rosalía, que la tenim ara mateix per als Estats Units de gira, triomfant com mai. Fins i tot el de New York Times ha parlat del seu show i ha quedat completament impressionat i no m'estranya. Va, després del Sergi Sánchez, aquí a Lluís de la Torre, que agafa els comandaments de la ràdio musical líder.
1: El som més nou.
2: 40. Els 40.
0: Atenció, que aquesta setmana pugen del 25 al 19 de la llista les malaguenyes Ana Mena, Lola Índigo, amb això, Petito.

0: Qui en tens una de refrescant, una bona proposta estival? Home, i amb aquestes temperatures que estan tornant a pujar gradualment, ens farà falta el ventilador. Passant per aquí, la cançó de Banda Neon al costat dels Búhos i també de Mont DJ, la més important en català aquesta setmana aquí als 40. Molt bé, de seguida Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa o Shawn Mendes i Camila Cabello.
1: Als 40. Als 40. Víctor de la Torre.
0: Aquest sóc jo. T'acompanyaré fins al punt de les 9 per refrescar-nos i per posar-te tots els èxits. First

ens va fer un estiu 2025 molt més amable. Aquí tenies a Rusowski amb Malibu i atenció perquè de seguida a la teva ràdio arriba el combo Bizarrap Daddy Yankee o una d'aquelles guitarreres que han marcat història del rock espanyol, sense cap mena de dubte. Ara, però, ens quedem amb la Beba. La seva nova cançó es diu La Culpa. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. Moment de ballar una mica sense penediment amb aquesta madrilenya.

0: 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial.
1: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: ¿Preparado? Corre y haz tuyas las rebajas de Sprinter. Nike, Adidas, Puma, Fila y muchas más a precios increíbles. Tus marcas, tus rebajas. Sprinter.
2: ¿Deixes la teva ciutat per uns dies?
3: No et preocupis.
2: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40, sempre a prop teu.

0: És com una autèntica gerra d'aigua freda en aquest estiu. La veritat és que refresca, carrega d'energia i arrenca la festa, la pista i el que faci falta. La col·laboració que ens deixa tots amb la boca ben oberta entre Bizarrap des d'Argentina al costat de Daddy Yankee. Va, anem cap a les 7 de la tarda. De seguida per aquí, number one, el número 1 de la setmana. La cançó, l'himne oficial del Mundial de Futbol d'aquest 2026 amb la Shakira i Burna Boy. I parlant de col·labos, la de la Lola Índigo amb Lucho RK. Això es diu el batxafón de la L i de seguida l'escoltem de principi a fi. I una de les cançons més màgiques del nou àlbum, el primer en solitari que publica la Leire Martínez, després del seu pas per l'Oreja de Bangkok. De seguida aquesta i moltes més.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40. Come on.

0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9.
1: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
2: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: ¿Vols marketing? ¿Negoci? Doncs ves amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 93-414-4444. ESIC Barcelona. Activa el teu talent.
4: ¿Ya has hecho el cambio de armario? En Fácil Móvil diseñamos vestidores y armarios a medida para que cada prenda tenga el lugar que se merece. Con Fácil Móvil, el espacio se adapta a ti. Ahora también en Castelldefels, Avenida Constitución 159. Fácil Móvil, el cambio empieza en casa.
5: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
6: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. 93.9.

És la cançó més important d'aquesta setmana a la nostra llista. Ens explicava aquest matí el Toni Aguilar en el nou repàs de la llista dels 40 del 41 Coca-Cola. La colombiana Shakira, al costat de Blanca Boy, han fet el cim amb l'himne d'aquest Mundial de Futbol del 2026 entre Canadà, Mèxic i els Estats Units.

0: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
1: Atenció a aquesta. Anem fins a Màlaga per escoltar la nova cançó de la Lola Índigo col·laborant al costat del canari Lucho RK. Això es diu El Bachatón de la

0: tu. El so més nou. Els 40.
1: Aquí estava la Naina i la Junts col·laborant amb això que es diu Cara de Cul. I ara, la nova cançó de la Leire Martínez. M'encanta aquesta, és una de les noves, i evidentment els 40 són aquest cabell.

Aquesta és la nova cançó de la Laugi Bert, des del Lloret de Mar, que barreja nostàlgia i el caliu de l'estiu. M'agrada moltíssim aquesta opció que ens ha donat aquest estiu, que no falta que sigui tot tropical ni a ritme ràpid, sinó que a vegades doncs, també la nostàlgia guanya terreny en un estiu d'aquest 2026 que apunta maneres. Aquesta doncs, que parla de la família, dels amics, dels que ja no hi són o els que, perquè sigui, doncs, aquest estiu no ens hem trobat. M'agrada molt. Es diu Amulet. Els 40 són Escolta'm, i ara mateix, doncs també baixem les revolucions amb una d'aquelles cançons que ja coneixes, que s'ha colat a la teva vida sense adonar-te'n. És la col·laboració entre Romeo Santos i Prince Royce. Efectivament, Dardo.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Aquí estaven sonant per tu. Els Ginasta tenen nova cançó als 40, proposta estival pels germans de Sant Andreu. I a partir de les 8 ho anem així, eh? Aquest vespre arriba la nova cançó de la Daniela Blasco, als 40, es diu Mentira. Però la boca te la poso, eh? Ai, també ells, els La La Love You, i La Mitat de la Mitat, i ballarem plegats amb Bad Bunny. Tot això és un petit bocí, un tastet del que arriba a partir de les 8 del vespre aquí als 40, així que queda't al meu costat.
1: Tots els èxits, als 40.

són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: Quina perla, tu. La Rosalia acaba d'arrencar aquest vespre a través dels 40. Hem superat el punt de les 8. Anem a tope, anem a gas, tu, que és cap de setmana, és dissabte, i tenim ganes de gaudir al màxim aquest estiu, que estem entrant a poquet, amb alegria xerinola. Va, de seguida per aquí, la Playa de l'Inglés, Quevedo, Mike Towers, però abans, un home que ens ha decebut i no hi haurà gira. Estic parlant de Justin Bieber.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Però per què no, Justin? Oh,

0: música.
1: Descobreix la música.
0: Als 40.
2: La col·laboració entre colombians de la Shakira i el BL amb Algo Tu. I ara, com t'havia promès, que no era mentida, que era de debò, que et posava la cançó de la mallorquina Daniela Blasco. Precisament s'anomena així, s'anomena Mentira. Escolta, escolta la lletra.

És d'una ocasió. Estic parlant dels 40 Summer Live 2026, que enguany passa per Catalunya i tindrem dues dates, eh? A Salou, el 27 de juliol, i a Cubelles, el dia 28 de juliol. Ells hi seran presents.

I mentre entres a la nostra pàgina web, els40.cat, per veure doncs, les dates, el lloc i els artistes que actuaran en aquestes dues dates dels 40 Summer Live a casa nostra, ens quedem amb el B

Dua Lipa t'explicava aquesta setmana a l'Anda i a Catalunya que ha obert una llibreria a Porto, a Portugal, doncs de llibres que estan prohibits i que ella considera que has de llegir, eh? Sí, sí, molt interessant. Trobaràs més info als 40.cat. Va, ara per aquí arriba ni més ni menys que la nova cançó del Sexeni, això que s'anomena Els ulls que et mirin.

0: Són els Buhos, amb gràcies, agraint als seus seguidors tots aquests anys. I d'aquesta manera ja ens embarquem pràcticament al punt de les 9 del vespre. Jo marxo i torno dilluns a l'endellà amb molt més. L'última horeta la passarem plegats, gaudi d'un cafetó amb un somriure d'orella a orella, per dir-te, doncs, molt bon dia i bona música, faltaria més, i bon rotllo també, també. Fins aleshores, gaudeix del cap de setmana i sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Els 40. Víctor de la

0: 90 i segueix els nostres perfils a Facebook, Twitter o Instagram i subscriu-te al nostre canal de YouTube. Els 40. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els40.cat. Wicolia Evans, proveedor técnico oficial.
1: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
2: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
3: Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Silvestre Dangond en concierto. Sábado 18 de julio, Movistar Arena de Madrid.
5: O sea que tú crees que Dios permite que se amen dos personas.
4: Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella interpretando todos sus éxitos.
6: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
7: Calidad, precio y excelencia.
6: Nos puntúan.
8: Erika, 10 de 10.
6: Nos comparan.
9: Puedes hacerlo a pelo.
10: Estas reseñas son el ejemplo de cosificación y del uso que se hace del cuerpo de la mujer. No son servicios, no son clientes, son agresiones, son agresores. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: ¿Deixes la teva ciutat per uns dies? No et preocupis. Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40. Tots els èxits. Barcelona 93.9.

totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Els40.cat. Connecta amb els 40.